far callar. Potser vés-en i enamorar. Despeta-me de la llossat, ma, però s'ha instillat. Et seguiré i s'ha mica, xora mia.